0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

d'en primier representava un militantisme. És aquí que era important. Un militantisme per dire quicon, per abeire lo dret a la paraula en occità. Doncos, sem partits de l'idea de fer demissius en occità, demissius en francès e demissius bilingües. Puei, bon, a partir d'aquí, nos hem dit, mais se nosaltres reclamam lo dret a la paraula per la nostra cultura, hi ha de monde d'ici com una cultura, a també, una altra cultura. Hi ha de monde que sont originari de Portugal, que sont originari d'Africa, d'Africa del Nord, d'Amèrica, d'embau de pertot, e haben dit clarament que s'ells eren duberts en aquelles cultures d'ici, que el món porta ici, i els diuen, ben es fa d'ici.